volta miraràs com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De volta aquesta nit renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: Viu la música a Radio Pego.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ens feia molta gràcia que vinguessin avui a compartir aquest dia amb nosaltres uns bons amics des de Xàtiva, País Valencià, Feliu Ventura!

Passe el que passe, Brahms serà l'orgull dels Països Catalans i el que és més important, i el que és més important serà l'orgull de Berga. Passe el que passe, Brahms estarà amb nosaltres per sempre més.

0: cor és la llei. Soc rebel. El meu cor és la llei. Soc rebel. El meu cor és la llei. El meu cor és la llei. Gràcies.
1: Borja Penalba, Feliu Ventura!

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
1: Ràdio Pego 107.8 NFM.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
6: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
7: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
8: No estoy sola.
7: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
9: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol, paisatges que ens inundin els dies de sol.
10: A l'estiu, a Pego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego, d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes dues hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidoria de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, Ones d'Estiu. Ens trobem just en l'equador de la setmana. Ens trobem a dimecres 15 de juliol del 2026. Són exactament les 8 i 8 minuts. Nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical carregada, doncs, de temes fresquets per poder passar aquest matí que es presenta molt calorós. Ha sigut molt bona elecció. Gràcies per estar ahí al nostre costat, per elegir-nos, per ser nosaltres la teva companyia. Nosaltres comencem avui la nostra selecció musical viatjant a través de la música dels anys, d'aixòs grans clàssics. Comencem amb un grandiós tema de la dècada dels anys 50, amb una grandiosa veu, una gran artista. Exactament avui, situem a l'any 1959, arrenquem la nostra selecció musical escoltant a Mina i amb ella recuperem el seu famós Tintarella di Luna. Comencem. Bon dia.

Ahí estàvem escoltant aquest popular tema Tintarella di Luna, la veu d'aquesta grandíssima cantant italiana, com havíem dit, com era Mina. Viatjant a través de la música, ens quedem ara situats en el 2009, exactament escoltant a la Beyoncé i aquests dolços somnis, Sweet Dreams.

i de la Beyoncé, ens anem ara ràpidament a gaudir de la veu d'Alejandro Parreño. Exitós tema el que va obtindre just a l'any 2002 amb el tema que nosaltres passem a escoltar a continuació.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer i saber aquest número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dimarts 14 de juliol. Va ser el 66.403 de la sèrie El 49. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 66403 de la sèrie 049.
2: Ràdio Pego està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.
1: Moment per recuperar tot un clàssic. Exactament, una meravellosa cançó.
3: Esta noche, amor, yo no he pensado en ti.
1: Un tema original.
3: Los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí.
1: Del grandíssim Jimmy Fontana.
3: Como siempre.
1: En aquesta ocasió interpretat per el grandíssim Sergio Dalma, El Mundo.

Así estàvem disfrutant de Corkis amb ese Everybody Got Learned Sometime, un tema de l'any 1980. Tots tenim que aprendre en alguna ocasió, alguna vegada. Seguim amb més bona música de l'any 80, ens anem a l'any 57. Anem a recordar el Wake Up Little Susie. Wake up, a ritme dels Everly Brothers.

És 8 i 32 minuts, així estem escoltant el tema Abanibi, una famosa cançó que significa t'estime, te quiero. Una cançó que va estar representada en el Festival d'Eurovisió l'any 1978 per Israel, però que nosaltres ens hem quedat amb la seva versió de la mà del xaval, el xaval de la Peca, una cançó que ens va interpretar l'any 98. Del 98, entrarem a l'any 1988. Escoltem el famós Panic de Smith.

moment ara per gaudir d'un himne optimista. Exactament, ens quedem en aquesta ocasió gaudint del grup valencià de l'UBI i a més rescatem el tema Alegria.

I escoltant grans èxits recents, recuperàvem la famosa cançó del Waterloo del grup suec ABBA. I de l'any 74, ens anem als anys 90 avui, escoltant a Soda Stereo amb la música ligera.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que encarem una altra jornada molt complicada meteorològicament parlant. Avui entrem en avís roig al litoral i per el litoral de la província de València per temperatures extremes, mentre que pràcticament la resta del territori valencià, Catalunya i les Illes Balears, es troben sota avisos taronja per calor intens. Les temperatures tornaran a ser molt elevades. Esperem màximes entre els 42 i 44 graus a les comarques centrals del territori valencià, especialment a la costera, a la Ribera Alta, a la Vall d'Albaida, al canal de Navarrés i zones pròximes, mentre que en molts altres punts del territori els superaran fàcilment els 38-40 graus. Però no serà només la calor. Esta vesprada augmenta la probabilitat de tempestes seques, sobretot per l'interior de la província de València, i amb elles apareix també el risc d'esclafits tèrmics. Els esclafits tèrmics són corrents d'aire que baixen bruscament des d'una tempesta i, en impactar a la terra, doncs escapen en moltes direccions, provocant ratxes de vent molt violentes. En els casos més intensos poden superar els 80-100 km per hora i puntualment, per anar un poc més enllà, amb capacitat per tombar arbres, provocar desperfectes o afavorir una ràpida propagació d'incendis forestals. I també molta atenció per a la pròxima nit. Tornarem a patir una nit tòrrida en zones on les temperatures mínimes no baixaran dels 30 graus, especialment en punts del litoral i prelitoral, més castigats per la calor. Serà una nit doncs, molt difícil per a destacar i amb un elevat estrès tèrmic, sobretot per a les persones més vulnerables i els animals. Pareix que la situació no sembla tindre un final pròxim. La massa d'aire càlid, doncs, amb isotermes entre els 28 i 30 graus, continuarà pràcticament ancorant durant i damunt nostre, de manera que els models no indiquen una baixada clara de les temperatures ni a curt ni a mitjà termini. Com sempre diem, molta precaució durant tota la jornada, una calor extrema amb un risc real per a la salut. I avui, a més, caldrà estar molt pendents d'aquesta evolució de tempestes de vesprada.
2: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: I passem a escoltar una de les veus més estimades del panorama musical espanyol, exactament. Ens quedem disfrutant de la meravellosa i grandiosa veu de Malú, la qual doncs, arriba amb aquesta cançó que ens parla d'una relació amorosa intensa i dual. Blanco y negro.

El grandíssim Sebastián Yatra, amb un dels seus grans èxits, un tema pop urbà que parla doncs d'una dona mentirosa i inestable. Sebastián Yatra arribava al 2018 amb el tema Traicionera.

0: 107.8 on el destí.
1: Arribem avui a les 9 del matí rescatant un altre gran clàssic de la música napolitana. Exactament, ens quedem situats a l'any 57 escoltant el Di Pericolo número 1 amb Renato Carasone.

0: Atenció! Atenció! Edizione straordinaria! Ogoniere! O fatterà guaglione che è scappata la prima notte di nozze! Ogoniere! Ha fatto molto male! Ogoniere! O giornale la domenica! A vendette una femmina che ci sono marita!
1: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
2: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
1: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
2: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
1: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.

escoltem un vell tema, exactament un gran record. Es transportem de nou a la dècada dels 70 i 1976 amb la banda Boston. Es diuen això de que volen més sentiment, more than the feeling.

Un gran clàssic que recuperaven com havien presentat de l'any 1976, més que un sentiment, more than a feeling. I ara passem a recuperar de la mà del porto-riquen Chayanne aquest tema que sonava en l'any 2000. Boom, boom.

0: tengas fe.
1: Les 9 i 9 minuts, moment ara per escoltar un himne dedicat a la superació de l'esport. Lluvia al corazón amb la banda mexicana Mana. Una cançó que podem trobar inclosa dins l'àlbum Drama i Luz. Un tema que ens van presentar al 2011. Mana, lluvia al corazón.

0: Radio Pego.
1: Visca l'estiu!
0: Visca l'estiu!

interrompere i escoltar una fantàstica cançó, una cançó electropop, una cançó que ens parla doncs d'un amor fugaz i la dependència emocional. Un tema interpretat per el grandíssim Abraham Mateo i Nayara. Tienes que saber. El pecho

I seguim gaudint de grans cançons que han deixat petjada en aquest món musical, en aquesta ocasió recuperant un tema del 88, un tema popular de George Harrison. I un tema que parta per títol Go My Mind, Shake Down You. Tinc la ment, fica amb tu.

Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.

Els estem escoltant a Moscow amb aquest èxit del 2024, aquesta acceptació de la fi d'una ruptura en una relació tòxica. Última vegada. Seguim rescatant més bona música. En aquesta ocasió ho fem escoltant a Eminem, que en aquest moment doncs, comptava amb la col·laboració de Wim Mile amb el tema Lose Yourself.

I seguim viatjant a través de la música i ara és moment doncs, de fer una petita reflexió sobre la revolució tecnològica. Exactament, anem a recuperar tot un clàssic de Bangles, un tema de l'any 79. I en aquesta cançó doncs, ja ens descriu aquesta nostàlgia de lo que va ser l'era dorada de la ràdio i com va ser l'arribada de la televisió. Els vídeos musicals van desplaçar els artistes tradicionals. Video Kill It de Radio Star. El vídeo ha matat a la estrella de ràdio. Com havien dit, un clàssic del 70.

A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego, d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per inundar-nos de la calma, la calma i el sol. Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.

I seguim en això 70, perquè en aquesta ocasió anem a escoltar una fantàstica cançó, tot un clàssic que va marcar el final de la era de la música disco i es va convertir, podríem dir, en la primera balada d'aquesta banda. Ace Casey and the Sunshine Band arribaven l'any 1979 amb aquesta versió que van fer del Please Don't Go, aquesta súplica desesperada. Eixa por a perdre algun ser estimat. Please don't go. Per favor, no te'n vagis.

Una meravellosa mà, tot un clàssic, el que recuperàvem de l'any 1979, aquesta ocasió interpretat per Kaisi and the Sunshine Band. I recordem un fantàstic tema del duet zaragoza Amaral, Kamikaze.

On is the stick.

és que dels anys però amb The Sun, amb The Feeling You Get, Elton John, no un record a l'any 72, Rockin' Man, i en aquesta ocasió, el famós Vente Pacà. Un fantàstic tema que sonava en el 2016 de la mà del grandíssim Ricky Martin, junta amb Maluma.

I arribem avui a les 10 del matí d'aquest dimecres 15 de juliol escoltant el Boyfriend, aquesta nòvia, un tema que ens arribava en el 2019 de la mà d'Ariana Grande i Social House.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Perquè, Generalitat Valenciana, tot sol.
1: És estiu a Radio Pego.

Arrenquem en aquesta tercera hora del On és d'estiu. Són exactament les 10 del matí. Moment ara per escoltar els Imagine Dragons amb un tema del 2018. Every one of them is giving up and giving in. Natural. That's a mine. Nothing ever comes without a cost. Una cançó que ens parla d'aprendre a mantindre es fort front a les adversitats. Let me and Willie save us from a sin, Willie, cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Amb un gran consell. Que requereix aquesta cançó desenvolupar una actitud dura i decidida per poder sobreviure en aquest món. Natural.

Arriba en aquesta ocasió amb ritme el fantàstic tema de Mica, una cançó que ens parla doncs d'un fort desig de canvi, de poder escapar de la monotonia. Rain, pluja.

Ahí estàvem escoltant aquest rain com havíem presentat a Mica i deia ens anem ara a gaudir de la Casa Azul, exactament amb una cançó que ens va presentar el 2018, Nunca Nadie Pudo Volar.

0: madrugada de hielo.
1: Abans hem pogut escoltar a Jay-Z i Joy amb un tema que ens van presentar al 2017, un tema que compartien junta gente de zona 3AM, una cançó que abordava doncs la infidelitat, la desconfiança i crisis en parella. I és que pareixia que la seva dona, la història doncs relatava que la seva dona doncs està sempre desperta, desperta esperant que la seva parella arribi de madrugada, de matinada.
0: El que ja no estàs tu.
1: I d'un gran èxit per un altre, d'un tema del 2017 a l'any 2000, ho fem escoltant els germans Muñoz, José i David, David i José, ells són els Estopa, i a més estem recordant-los i escoltant-los amb el tema Me falta el aliento. Tengo un...

Me falta el aliento y del gesto para la grandísima chica daurada. Exactamente, ens quedem avui escoltant el tema Sutil i Suave, o Suave i Sutil, una cançó que ens arribava de la mà de Paulina Rubio el 2018, una cançó inglesa dins de l'àlbum Deseo, i una cançó que ens parla, doncs, de la dona, de com supera una ruptura sentimental amb elegància, firmesa i sense deixar que el dolor la puga vèncer. Suave y sutil.

con Wit on el Tensfilm. A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: pop i la música electrònica, els hi arribaven. Maria Jacobs amb aquest tema fresc i ballable. Una cançó que celebrava la màgia d'aixòs amors d'estiu. Quin estiuet! Seguim amb més bona música, recuperant un clàssic dels anys 90. Taylor Dayne, I 1994, i aquest Can't Get Enough of Your Love.
1: Seems to me like it's ever, ever enough.

0: No me enamoré.
1: I així de directe arriba el Dominican Juan Luis Guerra i 440.
0: Y mi guitarra Gibson y una lámpara pa mi
1: sol. Arriba de merengue, un merengue romàntic inspirat en la seva dona. Arriba lámpara pa mis pies.
0: Pa mis pies. El merenguito de mi
1: Juan Luis Guerra i 440.

0: que...
1: Estás a Ones de Estiu. Radio Pego.
2: I seguim en Radio Pego, seguim des del nostre Ones d'Estiu rescatant bona música d'un merengue de Juan Luis Guerrero 440. Passem a escoltar un tema original de la grandíssima i inolvidable Rocío Dúrcal. Un tema del 81, en aquesta ocasió interpretat per Ana Mena, La gata bajo la lluvia.

I d'un clàssic, ara sí. Bueno, d'un clàssic per un altre. Ahí estàvem escoltant La gata sobre el tejado, com havíem presentat una cançó, una preciosa balada de l'any 81, interpretada en aquesta ocasió per Anna Mena. En aquesta ocasió estem escoltant The Barstorms amb un himne sobre la rebeldia, la joventut, la llibertat i la energia desenfrenada del rock and roll. A ritme de rock and roll arriba aquest Real Will Chult. Un himne vibrant i tot un clàssic de la dècada dels 50, remasteritzat i adaptat als nous temps.

Meravellós tema, com havíem presentat tot un clàssic dels anys 50 en aquesta ocasió. Venia interpretat per els Barnstorms, eixe Real Will Child. També va ser una gran interpretació a ritme de música rockabilly en els 80 per Iggy Pop. En aquesta ocasió, canviant de estil radicalment, ens anem amb un himne a la devoció incondicional, al romanticisme profund. De la mà del bachater Romeo Santos i amb la col·laboració de Justin Timberlake, like. Escoltem el tema Sin Fin. Toco fondo en mi vida.

0: Un meravellós tema fusionat entre la bachata amb elements del pop i el R&B, amb la veu del bachater Romeo Santos i amb la col·laboració de Justin Timberlake, marcant un hit a l'unir aquestes dos grans estrelles. Sin Fin, com havíem presentat, un exitós tema del 2022.
1: Escoltes Radio Pego. Visca l'estiu.
0: Potentosa veu la que ens acompanya ara a continuació, exactament amb la meravellosa cantante espanyola Pastora Soler i el seu tema, 30 veces. Una balada que rendeix homenatge a les seves 3 dècades en el món de la música. 3 dècades dedicat al món de la música. Pastora Soler.

Com havíem dit, així estàvem gaudint de la veu de Pastora Soler, rendint homenatge doncs, a la seva carrera, aixòs 30 anys de carrera que ens ha regalat 30 vegades. I de la veu de Pastora Soler, a Jonas Blue, Max, el tema Naked.

Una cançó que ens parla, doncs, d'eixe desig, d'eixa necessitat ineludible de dos persones de poder estar juntes. Sarreme, que fusionen el reggaeton i el dancehall. Com havíem presentat, així estem escoltant a la grandíssima cantanta, la Mala Rodríguez, que en aquesta ocasió ens contava amb la col·laboració del jamaicà Silo Jim. Contigo.

0: A l'estiu, surti viu.
1: A Ràdio Pegol farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.
2: Ens situem en el 2024, moment ara per escoltar una fantàstica cançó de dos enamorats que s'enfronten, doncs, als xismes, a què parlen d'ells. El missatge principal, doncs, tracta de no permetir que les mentires o crítiques destruïn un amor autèntic, un amor verdader. Nosaltres ens quedem escoltant aquest tema que porta per títol Calúmnia, amb la veu del mexicà Carlos Rivera i la companyia del bachater Prince Royce.
3: Porque perderme entre unos labios es el mejor de mis pecados.

0: Que gran tema, eh? Ahir estàvem escoltant aquesta calúmnia com havien presentat amb el grandíssim
1: Josep
0: Carlos Rivera i la
1: Neo.
0: veu del batxater Prince Royce. Nosaltres fiquem punt i final, diem adeu amb una altra balada nostàlgica sobre el desamor i el pas del temps. Exactament, ens quedem avui escoltant el grup valencià La Fúmiga, els quals recordem amb el tema Tornar. Amb aquesta cançó una servidora diu adeu, desitjant-nos a tots que han de passar un feliç dimecres i recordant-los que el divendres a les 8 del matí us espero de nou així en la 11.8. Sigueu feliços, feliç jornada i molta precaució amb la calor. Ciao.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego, informen.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: La regidoria de sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana, per a combatre la calor, evitar fer esforços físics innecessaris,
4: procurar estar en un ambient fresc,
3: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
4: beure abundant líquids frescs,
3: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
4: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
3: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
4: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions,
3: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
4: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
3: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
4: Per a qualsevol emergència, la regidoria de sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
3: és el 653 867 383.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare
7: o que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada,
9: pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
9: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No es no.
9: Respeta los límites, ¿sí o sí?
8: Gobierno de España.
10: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.

0: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, Descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i Les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per inundar-nos de la calma, la calma i del sol.
1: Se et pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu.
2: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: És música. És passió. És...

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: A aquestes altures, ja ho sabia, no seria fàcil. Estava pensant en descansar, però és que jo...

estic cansat tant de baixar el cap. Si m'escolta tota la ciutat, i això és real. Cabron, tu no ho fas igual. Partits perduts només són empats. Si hi ha problemes jo poso el braç. Jo segon lloc, primer els meus germans. I això és tan real. Faig un petó al rosari, tinc a prop, tot anirà bé.

faig un petó al rosari. Tinc a prop, tot anirà bé. Si encara és necessari, està on estem, només porta temps. Camino pas a pas, la vida que...

0: en tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
2: Una història així tan fan que amb la pluja no es borrarà.

Senin arkasında.

0: Radio Pego 107.8 NFM.
1: Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redenció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: Escoltes Radio Pego.
1: Radio Pego, 107.8 de la FM.
2: Radio Pego, 107.8 en

Som la teua veu. Ràdio Pego. Yo. Check it.

A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i Les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per inundar-nos.

Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
1: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença... I wanna love you,
2: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

simples o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes, tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: Hola, cos. Sé que no ens volem molt bé, que el cervell et mana ordres perquè t'enfonses amb ell.

0: Ràdio Pego, servei públic.
1: Se et pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: This was a journey with Cyber Dream. Look what you
1: did. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
4: 1, 2, 3. All the nights in summertime I was yours and you were.

I don't make you.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: I'm sorry.
2: Hi ha cançons que marquen un moment. A Ràdio Pego, aquests moments fan tota una vida.
3: Just in the wind.
2: Sintonitza'ns.
3: Baby, I love you more.
2: Estem al 107.8 de la FM.

0: petar-lo.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio P.

0: Sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.